0: muy titulares para Luis de la Fuente. Yo creo que eso se puede intentar en Guadalajara. A partir de aquí, el camino nos llevará, según la clasificación, por un sendero más o menos cómodo. Recuerdo, si son primeros a Los Ángeles, si son segundos a Miami, cambiarían los rivales y eso tiene que estar presente en la cabeza de los futbolistas y del entrenador.
1: Decías, un detalle a significar, Edu, y es que primero las tarjetas. Pedri no puede ver tarjeta para pasar limpio. Uruguay podría presentarnos un partido muy caliente. No olvidemos el rifirrafe Fede Valverde, Alex Baena. Hay que tener también cuidado con todo eso. Yo creo que si España encarrila el partido, la última media hora le puede permitir a De La Fuente ir dosificando jugadores. Vamos a estrenar la camiseta blanca que tanto éxito tiene en este partido. Como decía Edu Pidal, hay mal ambiente en la selección uruguaya, en la que podría ser titular Josema Jiménez, en la que podría perder la titularidad Fede Viñas, en la que podría perder la titularidad Muslera. Podrían jugar con cinco en defensa y bueno, vamos a ver si España mantiene el ritmo del último partido. Por cierto, que la UEFA ha confirmado que se va a guardar un minuto de silencio antes de comenzar el partido. Bonito gesto en memoria de las víctimas del terremoto sufrido en Venezuela.
2: 9-10, 8-10 en Canarias.
3: Onda Cero Mallorca, la brújula de Radio Estadio, Paco Muñoz.
4: Saludos, sean bienvenidos a la brújula de Radio Estadio. El Real Mallorca ha presentado su camiseta para jugar en segunda división. Continúan las reuniones con la Unión de Peñas para diseñar la campaña de abonados. El movimiento mallorquinista insiste en que el descuento debería ser del 50%, teniendo en cuenta que es lo que ha aplicado el Girona con un campo más pequeño. Pero sin duda alguna, una gran noticia que ya comentábamos ayer es que el jugador mallorquín de básquet, Baba Miller, ha sido seleccionado por el Chicago Clippers para jugar en la NBA, un jugador que pasó siendo muy joven, un niño con 6 años, por el Bahía San Agustín. Saludo al presidente del Circuit Palma, Guillem Boscana, bon vespre.
5: Hola Paco, com anem?
4: Abans de xerrar de l'equip, perquè novetats, heu fitxat en Sergi Huguet, que torna, per la notícia, i supos que vos omplís d'orgull. És el tema de Baba Miller, un jugador mallorquí que va estar en el Sant Agustí. En 6 anys va arribar, després ja se'n va anar, crec que uns anys després, en el Madrid. I ara, seleccionat pel draft, pel Chicago Clippers, veurem, tot apunta que debutarà a la NBA, però passi el que passi ja és un fet històric. Com estàu?
5: Bueno, pues estem molt contents. La veritat és que quan fas feina en la base, pues és perquè passin coses d'aquestes. El que passa que això és molt difícil que passi, perquè és molt complicat que un jugador que ha començat a casa teva pues arribi a NBA. Aposta que quan passa, evidentment, és una alegria immensa i un orgull immens de que hagués començat a jugar a bàsquet en el nostre pavelló.
4: Avui veiem una fotografia del nostre amic Sebastià Drové en el Diari de Mallorca, on, amb en Miquel Àngel Canet, que era l'entrenador, i aquell equip quan era un nin. Un s'imagina, imaginant, supos que no, però un ja veia que era un jugador diferencial o és massa pres amb aquestes edats?
5: No, és massa pres. Pensa que aquella escola en 6 anys, 5-6 anys, i és massa pres. No, en aquell moment és que digui que jo ja veia que arribaria a NBA, no, home, se li va de maneres, se li va més àgil que els altres companys i tot això, però d'aquí arribar a NBA és un món, sap quina diferència que hi ha. Era molt petit, no se podia endevinar, mai.
4: I el contacte amb la família amb ell es perd amb els anys o és que encara manté contacte?
5: No, la veritat és que no tenim contacte. Jo sé que a vegades sí que ell ve a Mallorca perquè té família aquí a Mallorca, però el contacte, evidentment, s'ha perdut en el pas, perquè de quan ell va estar aquí pues, ja no queda ningú en el club. I ara, el que sí que per nosaltres és molt, estem molt contents de sentir-nos que ell se recorda de nosaltres, que ell se recorda de quan va començar, que ell se recorda del pavelló on anava, del sopar de final de temporada que fèiem allà a de fora, en Estònia i Cervella. Que ell se recordi d'això, pues, sí que mos un de satisfacció.
4: Sempre ho dit, que el primer equip és una història i no vol passar de pressupost.

0: O per la base del club és el Sant Agustí i els Alocs que estan per allà. S'ha tingut clar sempre.
1: Està clar que el primer equip és cap visible, la guia i tot això, però l'essència i el cor de tot són aquests 25 equip base. Això no hi ha cap dubte, ho tenc claríssim, i diria que no hi hagi aquests 25 equip base. El més segur és que el primer equip no existeix aquí tampoc.
0: Mm. Bueno, per acabar, xerrant del primer equip, Nale Formento, entrenador, en Sergi Huguet que torna, comença una nova temporada, les coses molt clares, tant en Martí Vives molt s'ho ha dit i l'entrenador també ho té clar, que el pressupost és el que és, que serà, si no, el més baix dels més baixos i amb humilitat a intentar fer la millor temporada. Com ho veus?
1: Pues, més o menys així com ho has dit tu, vull dir, nosaltres hem estirat el pressupost fins en el màxim, és el màxim que nosaltres podem generar, i a partir d'aquí pues, hem d'intentar fer que l'equip sigui el millor possible. Està clar que no podem fitxar jugadors consolidats de la lliga, no podem fitxar noms perquè no arribem, i el que hem de fitxar són jugadors en joves, si pot ser, amb fam, amb projecció, i que ens donin pues, la suficient garantia de poder competir tots els partits i d'intentar guanyar el màxim possible. I com ha dit en Martí i Nàlex, que l'objectiu és la salvació, però això és l'objectiu que m'ho marcam al principi de temporada, però que hem d'anar partit a partit i no hem d'estar cada setmana dient estem en posició de salvació, estem no. Nosaltres hem d'intentar guanyar el màxim de partits possibles i, si és possible, pues, intentar esperar en el playoff. És complicat, és difícil, però vull dir, no mos ha d'aturar res. És que siguem dels pressupostos més baixos, no ha de ser que la classificació hagi d'anar en aquest sentit. Hem d'intentar canviar aquesta situació.
0: Molt bé, heu la temps per xerrar del primer equip. Avui volíem destacar que fet que Baba Miller, seleccionat per els Los Angeles Clipper, té l'opció de jugar a la NBA, i si no ha res de nou, així serà. I va passar per a la Sant Agustí i va jugar en el Toni Cervera i en el germà Sescaldes. President, Guillem, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 i 92.7.
3: Esto es una cuña de cine. Y no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo vamos a recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca. El olor a palomitas. Cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. En Aficine, mejor que en casa.
4: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred García, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de...
5: Bascuculcán i Huracán t'esperen en Aqualand.
6: ¿Y cuánto cuesta vivirlo?
5: Solo 20 euros.
6: La mitad del precio de una entrada de adulto.
5: Solo el 27 y 28 de junio.
6: Ve a taquilla, di que eres oyente de Onda Cero
7: y disfruta Aqualand a mitad de precio. ¡Vive la máxima adrenalina!
8: ¿Has perdido puntos en tu carnet de conducir y necesitas recuperarlos? ¿Quieres ampliar tus carnets con CAP o ADR? Autoescuela Vivero. Estamos en calle Aragón 310, Palma, o llama ya al teléfono 610-206-585. Autoescuela Vivero. La Vivero se mueve.
9: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10,20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.